0: el carrer és on som. El carrer no, no te'n pots anar. El carrer és el que et queda quan... quan s'ha acabat tot.
1: S'ha acabat tot.
0: És el que tens.

0: El carrer és el que et queda quan s'ha acabat tot.
1: És el carrer, és el carrer.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org.